0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Empezamos en Ceuta. A esta hora, la Policía Nacional está desalojando a los alrededor de 3.000 migrantes que todavía hoy están acampados en la playa del Trampolín. Vamos en directo hasta allí. Pablo Danubio, el desalojo, que se hará por fases, además está produciendo bajo la lluvia.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues así es. Vemos ahora mismo a cientos de inmigrantes sentados sobre la arena de la playa del Trampolín, en la parcela más próxima a la desalinizadora. Y ya ha subido al primero de los autobuses el primer grupo de inmigrantes que va a ser trasladado al centro de atención temporal a extranjeros, donde se espera que se realice el triaje, y después serán reubicados en el asentamiento temporal de Loma Colmenar. Vemos ahora mismo, como decimos, a multitud de furgones de la policía controlando este operativo y rodeando a los inmigrantes que siguen esperando su turno al comienzo de la playa del Trampolín.
0: Muchas gracias, Pablo. Y a esta hora, Cataluña continúa en alerta roja, riesgo extremo por fuertes precipitaciones. Barcelona y su entorno han registrado cantidades no vistas en los últimos 20 años, alrededor de 200 litros por metro cuadrado. Hay más de 1.000 incidencias, calles sumergidas y la red de transportes muy afectada. Buscamos la última hora. María Huguet, buenos días.
3: Buenos días. Y hasta ahora preocupa especialmente el río Besós. La Agencia Catalana del Agua alerta del caudal muy alto del río, especialmente en Santa Coloma de Gramenet, con más de 900 metros cúbicos por segundo. Ante el riesgo de desbordamiento, Protección Civil ha mandado hace unos minutos un esaler para pedir a la población que vive en Montcada y Reixac, Santa Coloma, San Adrià de Besòs y Barcelona que no se acerque al río, que evite ir a sótanos y zonas bajas, y avisa si llega el agua que suban a plantas superiores. Ahora llueve con fuerza en el Vallès Oriental, en el Maresme, y se dirige hacia Gerona. Recordamos que el episodio puede alargarse hasta las 2 del mediodía. Hasta esa hora está restringida la movilidad y suspendido casi todo el servicio de cercanías. En Barcelona, el metro funciona desde las 5 de la mañana, pero con varias incidencias por inundaciones. El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 7 de la mañana más de 5.000 llamadas relacionadas con las fuertes lluvias.
0: Y en Euskadi se han registrado más de 150 incidencias también por la lluvia. Las calles de Bilbao han quedado anegadas por las precipitaciones que han alcanzado los 70 litros por metro cuadrado. Rosana Cuervo.
4: Sí, en algunas zonas del casco viejo de Bilbao el agua acumulada llegaba hasta las rodillas y en las calles con pendiente el agua bajaba con gran intensidad, lo que ha impedido a algunos vecinos acceder a sus viviendas durante la tormenta. Además, en algunos comercios han colocado tablas de madera para evitar que el agua entrase en los establecimientos. Unas precipitaciones que sorprendieron a numerosos vecinos y visitantes.
5: No había tapón en la calle, pues el agua hacia adentro, rapidísimo. Esto yo he visto, no he visto.
4: Este domingo en Bilbao y toda la provincia de Vizcaya están en aviso amarillo por lluvias y la EMET mantiene la alerta naranja en Guipúzcoa.
0: También la lluvia ha hecho muy complicada la noche en la Puerta del Sol, donde cientos de personas siguen acampadas después de la manifestación multitudinaria de ayer y pese a la salida progresiva del sindicato de inquilinas. Nos asomamos en directo hasta el kilómetro cero de la lucha por la vivienda. Malena Álvarez, buenos días.
6: Buenos días. Aquí, pese a la lluvia, continúa la acampada, cada día con más tiendas. Ya hay más de 1.800 y estarán por lo menos hasta el martes. Después de las movilizaciones de este sábado, dicen que están más fuertes que nunca y que no pararán hasta conseguir soluciones reales, que esperan que el camino sea hacia la huelga general. Entre los que ya se han despertado coinciden en que esta ha sido una de las peores noches. Además de las amenazas de grupos ultra, el ruido o los curiosos que se acercan se han intensificado.
7: Hemos hecho un cordón bastante pacífico en el que sencillamente cantábamos y nos manteníamos en corro alrededor de todo el campamento para mantenerlo seguro.
8: Estamos pasando penurias, estamos durmiendo 2 horas, estamos aguantando cómo se rinde nosotros viniendo de fiesta a las 5 de la mañana.
6: Las previsiones meteorológicas también dan lluvia para esta tarde, pero aseguran que ya lo tienen todo para hacerle frente y que se quedan en sol.
0: Muchas gracias, Malena. Estamos pendientes de lo que suceda en sol y también de lo que suceda en otras acampadas, como por ejemplo en la ciudad de Valencia, que se inició anoche. Por nuestra parte, esto es todo. Ya saben, siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio 5. Cataluña.
9: Bon dia. Registres inèdits. Acumulacions de pluja que superen amb escreix els 200 litres per metre quadrat al Maresme, Barcelona ciutat, són les primeres conseqüències d'una pertorbació que viatja de sud cap a nord i amenaça ara 5 comarques, el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i el Gironès. S'ha enviat un SLR per recordar les restriccions de mobilitat vigents fins les 2 d'aquest migdia. Un altre dels punts que preocupa: el riu Besòs, amb un cabal prop de 900 metres cúbics per segon, en alerta a les comarques de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona. Aquest fenomen meteorològic excepcional ha obligat a activar els avisos vermells per primera vegada i cal molta prudència perquè continuarà plovent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Demanem doncs aquesta prudència, aquesta responsabilitat i aquest esforç al conjunt dels ciutadans i ciutadanes, perquè estem davant d'un fenomen, com hem dit, excepcional, i ens toca doncs tenir aquesta cura i aquesta precaució i sobretot doncs protegir-nos de l'impacte que pot tenir sobre les persones. I aquesta és la part més important en la que vull incidir. Quedar-nos a casa, tenir paciència.
9: Més de 5.000 trucades al 112. Els bombers han rebut més de 1.000 avisos i revisen sobretot cotxes a la deriva enmig de carrers negats. Des de quarts de 9 del matí, nova reunió de control encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Ampliem la previsió meteorològica. Aimet, Jordi Oriós, bon dia.
11: Bon dia. Avui a Catalunya, fins al migdia, la situació encara pot ser molt adversa als litorals i prelitorals de Barcelona i Girona, almenys fins les 12. Segueix actiu l'avís vermell per pluges localment torrencials, tempestes i calamarsa, a més de vent molt fort. A l'Empordà, la situació de perill extraordinari pot estendre's durant tot el dia. Molta precaució pels acumulats importants d'aigua en poc temps, que poden superar els 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores i generar múltiples inundacions. Es demana que evitin les zones més inundables i que segueixen les recomanacions de Protecció Civil i de les autoritats. Les precipitacions encara podran ser fortes també al litoral sud durant el matí, ocasionalment amb tempesta. La tendència, això sí, durant la tarda, és a que les pluges vagin remetent de sud a nord durant la jornada, quedant el cel amb intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen a la meitat oriental i a la resta amb pocs canvis. Seran les màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Barcelona, 21 a Girona. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es preveu que es retiri del tot, almenys fins a mitjan de la setmana que ve. És una informació d'AEMET.
9: A primera hora del matí, la població de 5 comarques ha rebut un altre SLR, recordant les restriccions vigents fins les 2 d'aquest migdia. La pertorbació amenaça el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i el Gironès. Des de Girona, Gemma Esteve, com ha estat la nit i què s'espera per a les properes hores?
12: Els registres més alts es concentren a la comarca de la Selva. Destaquen els més de 84 litres per metre quadrat acumulats a Cassà de la Selva i els 60 a Santa Coloma de Farners. A Amer, el riu Brugent, un afluent del Ter, que habitualment baixa sec, porta un cabal alt que ha arribat als 30 metres cúbics per segon. També baixa molta aigua al riu Tordera, el seu pas per Fogars de la Selva. En quant a afectacions, de moment no són greus. A Lloret de Mar, la pluja ha provocat una avaria a l'enllumenat públic, amb afectacions també als semàfors. Al Baix Empordà, Castell, Platja d'Aro, on s'hi han acumulat 92 litres, hi ha acumulació d'aigua en alguns carrers, algun arbre caigut, i segons explica l'alcalde, tenen problemes de subministrament elèctric degut a una avaria en una línia de baixa tensió, que també afectaria altres municipis de la Vall d'Aro. Les pluges es desplacen ara a direcció nord, a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ja s'han acumulat més de 77 litres per metre quadrat. A Girona ciutat, on ha plogut tota la nit, l'Ajuntament acaba de confirmar que no hi ha hagut cap incidència destacada. Si s'han cancel·lat els serveis de busos urbans i també s'ha habilitat un espai per les persones sense llar.
9: Estem parlant d'unes pluges ingents, torrencials, amb molta força i abundants. A la demarcació de Barcelona, registres de rècord, més de 240 litres per metre quadrat al Maresme i 200 a la capital catalana. Un altre dels punts que preocupa a hores d'ara, el riu Besòs, amb un cabal prop de 900 metres cúbics per segon, en alerta a les comarques de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona. S'ha enviat també un missatge d'alerta a la població i, en cas de veure's sorpresos per l'aigua o crescudes sobtades, demanen pujar a plantes superiors dels edificis. Cal evitar soterranis, zones baixes o apropar-se al riu o zones inundables. I suspès gairebé tot el servei de Rodalies, només dues línies a Lleida, l'RL3 i l'RL4, i l'R16 entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infant es mantenen actives. L'estació de Sants, a Barcelona, s'ha reconvertit aquesta nit en un alberg que ha acollit desenes de passatgers que van quedar atrapats a la capital catalana. Tampoc s'ha restablert el servei de ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona funciona des de les 5 d'aquest matí, però amb incidències en algunes línies com és l'L1, l'L3 i l'L9. Incidències generalitzades també pel que fa a la mobilitat a l'aeroport del Prat, amb retards generalitzats i cancel·lacions. Aena recomana consultar les companyies aèries l'estat dels vols per si tenen alguna afectació per aquestes tempestes i pluges torrencials. Vueling ha ofert, per exemple, als clients amb vols des de Barcelona fins aquest diumenge un canvi gratuït o el reemborsament. I desenfiant, la pluja es manté l'acampada de Plaça Catalunya vinculada a la lluita per un habitatge digne i que va començar a agafar forma aquest dimarts. Tendes malmeses després de les fortes pluges, però els activistes persisteixen i no tenen voluntat de marxar. La Kiara és una de les portaveus.
13: De por sí ya hay muchas personas que viven en situación de calle y viven y vivimos en riesgo diariamente. Entonces creo que ahora mismo preocuparnos en decir es un riesgo inminente, si no negamos que hay un riesgo, no negamos que al fin y al cabo nos estamos poniendo en juego nuestras vidas.
9: Des del sindicat de llogateres instaven els acampats a seguir les recomanacions de protecció civil, però inamovibles continuen instal·lats a la plaça. Recordem que aquest dissabte a la tarda estava prevista la manifestació unitària per demanar un habitatge digne, un dret bàsic, i també per recordar l'Olga i el Javier, dos veïns de l'Hospitalet de Llobregat, afectats per ordres de desnonament i que es van suïcidar en els darrers dies. La mobilització serà demà dilluns a les 7 de la tarda. Ahir sí que es va poder celebrar la manifestació a Girona al migdia amb centenars de persones clamen per un dret que està recollit a la Constitució. I parlant de manifestacions, un apunt, aquest migdia a les 12 estava prevista la mobilització a favor de Palestina, també suspesa per aquesta alerta vermella, i s'ajorna fins al 12 d'octubre. I actes culturals també afectats per aquest mini-huracà. Aquest cap de setmana Tarragona s'havia engalanat per celebrar el 30è concurs de castells a la Tarracó Arena. La sessió prevista per aquest matí s'ha ajornat fins les 4 de la tarda. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
14: El que hem volgut és intentar conjugar, doncs, per un costat, la seguretat de les persones, dels castellers, castelleres, del públic assistent, que ve de fora, i també el de la pròpia ciutat. Per altra banda, doncs, que es pugui celebrar, no?, aquesta diada del diumenge, que són 2 anys esperant per totes les colles.
9: Viñuales també ha informat que s'ha habilitat el poliesportiu municipal per a que les colles castelleres que ho desitgin passin la nit allà i evitin així desplaçar-se. La jornada d'aquest dissabte sí que es va poder celebrar sense complicacions. En esports, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó i el de Cervera està a només 2 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. En futbol, avui tenim el primer clàssic de la temporada corresponent a la 6a jornada de Lliga Femenina. S'havia de disputar a les 5 de la tarda, però finalment començarà a les 7 al Camp Nou. Vicky López no s'ha recuperat a temps de la lesió i seguirà de baixa juntament amb Laia Alexandri i Quica Nazaret. S'hi entraran en la convocatòria Aitana i Benasten. Sobre el Madrid, en parlava ahir el tècnic Pere Romeu.
15: La temporada passada era molt més vertical, jugava amb més davanteres, jugava sobretot amb una jugadora al mig del camp amb molta arribada com Sara Dàbrits. Ara aquesta temporada potser no està tenint tanta continuïtat i està optant per un mig del camp algo més de control de la possessió, de tenir més migcampistes al voltant de la pilota, i això els hi fa tenir atacs un pèl més llargs del que feia la temporada passada, trobar jugadores importants com la Linda entre línies per tenir capacitat d'acceleració, així que un Real Madrid, encara que sigui el mateix entrenador, amb peces noves i un estil de joc un pèl diferent a la temporada passada.
9: Pel que fa als altres dos equips catalans que van jugar ahir, victòria in extremis de l'Espanyol, 1-0 contra l'Alavés, i empat a 3 del Badalona al camp del Sevilla. I alteracions també a segona divisió. Ahir es va suspendre el Sabadell-Andorra. Avui sí que serà el torn del Girona, que rebrà el Mallorca a les 9 de la nit a Montilivi. I en bàsquet, segona jornada de la Lliga CB. Aquest diumenge es disputen els partits Lleida-Burgos a les 12 del migdia, el Baskonia-Girona a les 6 de la tarda i el Murcia-Barça a les 7. Ahir també es va haver de suspendre el Joventut Andorra. Sí que es va poder disputar el Manresa Breogan. Els del Bages van perdre 95-101. És la música de la Coral Shalom que organitza el festival Musiquem Lleida des de fa 20 anys. El seu objectiu és apropar la música al carrer i donar l'oportunitat a diferents intèrprets de tenir un escenari per difondre la seva música. Lleida i les seves comarques han estat bressol de músics de renom internacional i també compten amb una gran tradició en el coral i instrumental que actualment està en plena expansió gràcies a la formació de bons professionals. Les actuacions d'aquest festival Musiquem Lleida comencen a 9:15 del matí i el concert de Cluenda serà a 7:00 de la tarda. Nosaltres ens acomiadem aquí, ja ho saben, que passin un molt bon diumenge i molta precaució.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
0: Bon dia, almenys 2 morts i un desaparegut a causa de les fortes pluges que han caigut en les darreres hores al litoral català, concentrat sobretot a la demarcació de Barcelona. Una de les víctimes a Tordera, al Maresme, en cedir un mur a l'interior d'un càmping. L'altra, també un home que els bombers han trobat dins un garatge inundat a Montornès del Vallès. La persona desapareguda es busca a la riera de la Pineda, ara mateix amb un dispositiu de cerca de 9 dotacions de bombers. Són les conseqüències més greus que es coneixen a hores d'ara d'aquesta pertorbació formada al Mediterrani, que ha deixat pluges torrencials concentrades en molt poc espai, deixant registres superiors als 240 litres per metre quadrat al Maresme o als 200 litres per metre quadrat a la capital catalana. Un fenomen meteorològic excepcional que ha causat estralls no només a Barcelona, també a l'àrea metropolitana.
2: Se sentia molt de soroll a dins del garatge i imaginem que era tota la llenya que teníem aquí guardada que anava flotant. Ja hem pensat, el cotxe un desastre, però és que la dimensió del que hi ha, tot ho haurem de llançar.
3: Jo he nascut aquí, tant com aquest cop, no. Una vegada sí que també va passar, però aquí no hi havia paret mitgera, hi havia una paret de filat.
4: Perquè no és la primera vegada que ens passa, no?, que se'ns ofega tot aquí dintre. I la nit, pues, intensíssima a casa, perquè estàs esperant, aviam, quan arribis que et trobes.
0: Feina ingent dels bombers durant tota la nit. Han rebut més de 1.000 avisos relacionats amb aquest episodi violent i el telèfon d'emergències ha rebut més de 7.000 trucades, prop de la meitat al barcelonès. També hi ha més de 17.000 persones sense subministrament elèctric. S'aixequen totes les restriccions, excepte a l'Alt i al Baix Empordà, que s'allarguen com a mínim fins les 9 de la nit. A mig matí també s'han aixecat les limitacions en una dotzena d'elles, tot i que el govern continua demanant prudència i evitar apropar-se a lleres de rius i zones inundables. Salvador Illa, president de la Generalitat.
5: Tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària s'eviti. Si no és dia per sortir a fer excursions, és dia per estar-se a casa i permetre que els professionals puguin anar recuperant aquestes vies de circulació.
0: Recorrerem casa nostra per copsar de primera mà quina és la situació en aquests moments d'un episodi meteorològic excepcional en aquest punt. Ampliem la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aimet, Jordi Urios, bona tarda.
6: Bona tarda. Durant les pròximes hores, la situació tendirà a estabilitzar-se a Catalunya amb les pluges remetent de sud a nord. De les zones més afectades per les pluges, a Barcelona i Girona, pot continuar plovent durant les pròximes hores, però s'espera que amb menys força. La situació, això sí, pot seguir molt complicada a l'Empordà, on no es desactiva l'avís vermell per perill extraordinari fins les 3 de la matinada per acumulats que poden assolir els 90 litres per metre quadrat en menys d'una hora o inclús superar-los. Molta atenció també a la calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent d'entre 70 o 90 km per hora. Demà s'espera que continuï plovent a tot Catalunya, especialment als litorals, amb avís groc des de Tarragona fins a Girona, on també s'esperen precipitacions localment fortes cap a l'interior i al prelitoral. Les pluges no s'esperen tan fortes com les de les últimes hores, però molta precaució a Barcelona i Girona per les possibles inundacions, crescudes o desbordaments. Avui les màximes baixen a la meitat oriental i a la resta amb pocs canvis. Seran de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Barcelona, 21 graus a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Afectacions en la mobilitat, incidències a l'aeroport, només circulen 3 línies de Rodalies i Sants, caòtic a hores d'ara, sobretot pel que fa a l'alta velocitat. Laura Monill, endavant.
7: Sí, bona tarda. A aquesta hora els centenars de viatgers que són a l'estació de Sants estan molt pendents de les pantalles i de qualsevol informació que pugui arribar per megafonia, perquè tot just han començat a sortir a comptagotes els primers trens d'alta velocitat amb gairebé una hora de retard segons la previsió. Pel que fa a Rodalies, fonts de Renfe a Ràdio 4 han explicat que s'està explorant l'estat de la via i la infraestructura amb trens buits per comprovar que no hi hagi branques o altres obstacles. A partir de les 2 del migdia és previst que comencin a recuperar el servei, però no poden assegurar l'hora exacta perquè tot depèn de la seguretat de la circulació.
0: Gràcies, Laura, i tornem en uns minuts. Carreteres tallades també per inundacions i acumulació d'aigua a les vies. Mireia Camat, Servei Català de Trànsit, última hora.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha més d'una vintena de vies amb afectacions derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, al Barcelonès, a la Selva i al Baix Empordà. A la C32 hi ha un carrilet d'Esplugues en sentit Llobregat per la caiguda d'arbres a la via. Això ha alentit la marxa en aquest tram. A l'AP7 hi ha tallades les entrades i sortides de l'autopista. autopista a Cara de Déu per inundacions. La C-16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniments. La circulació es fa per la calçada contrària. A la C-352 s'ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades. A més, la mateixa via està tallada entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la GI-552 s'ha tallat la calçada Riells i Via Brea per inundacions. Pel mateix motiu s'ha tallat la GI-682 a Blanes. A la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. La Nacional 2 està tallada entre Palafolls i Tordera i entre Santa Susana i Malgrat de Mar per inundacions. A la GI-600 s'ha tallat la calçada Tordera per inundacions. La C-65 també està tallada a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Amb l'equip d'informatius d'aquesta casa, Pau Robert, a les vies de so i Jordi Manyes a Control Central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: El pitjor d'aquest fenomen meteorològic excepcional ja ha passat, diu el president Salvador Illa, però no es pot abaixar la guàrdia. Joaquín Calvente.
9: Aquest episodi extraordinari de tempestes que ha colpejat Catalunya deixa dos morts i un desaparegut. Una víctima

0: Fiaos dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
1: Es mantenen les restriccions a la mobilitat per les pluges que continuaran i especial atenció també a rius i rieres per l'augment del cabal de tota l'aigua caiguda. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, en declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
2: Passa sovint en una zona que diem, si no està plovent, però l'aigua en canvi està baixant per riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en dos minuts canvia totalment el panorama. Per tant, màxima prudència.
1: Les intenses pluges han deixat més de 250 litres en alguns punts en unes tempestes amb característiques tropicals. Per a Sara Isarroca, directora del Meteocat.
3: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: El telèfon d'emergència 112 ha rebut 7.000 trucades, els bombers han rebut 1.700 avisos i el sistema d'emergències mèdiques ha rebut més de 200 alertes. Del total s'han fet 51 trasllats a centres hospitalaris i 3 hospitals s'han vist afectats pels aiguats, Vall d'Hebron, Granollers i Blanes.
4: És la fotografia general que comencem a desgranar. Ho fem a Girona perquè preocupa la crescuda dels rius després de les importants acumulacions d'aigua que han caigut aquest matí en alguns punts de les comarques del Baix Empordà i de la Selva. La mirada ara està posada, Gemma Esteve, en els rius Ridaura i Daró.
5: És la força amb la que baixa el Ridaura al Baix Empordà, que ha arribat a superar els 300 metres cúbics per segon, un llindar preocupant, tot i que ja ha baixat lleugerament. L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Maurici Jiménez, demana que ningú s'acosti a la llera.
6: Ens preocupa que hi ha molta gent apropant-se a la llera del riu, com a nivell de curiositat. Hem de poder dir a la gent que estan en perill i, per tant, demanem a tothom que eviti els desplaçaments, que no s'acosti al Ridaura, que no s'apropi a rieres ni a zones inundables i que, en cap cas, intenti travessar una zona on hi ha aigua.
5: L'altre riu que preocupa és el Daró, el seu pas per la Bisbal. I és que el Baix Empordà, amb 74 sortides dels bombers i la Selva, amb 200, és on més ha plogut. En punts com Castell, Platja d'Aro, s'han arribat a acumular 170 litres per metre quadrat. A Sant Feliu de Guíxols o Tossa de Mar, la pluja ha deixat trams de carrers inundats i arbres caiguts. També a Blanes, on l'aigua ha entrat a la planta baixa de l'hospital i els usuaris han hagut de ser desallotjats. El temporal ha causat 35 incidències a la xarxa elèctrica de les comarques gironines i ha deixat més de 1.700 clients sense llum. Els municipis més afectats són Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, Blanes i Lloret de Mar, que concentren gairebé el 97% de les incidències. La part forta del temporal ja és al mar. Per aquesta tarda, Protecció Civil mantindrà les restriccions de mobilitat a l'Alt i al Baix Empordà.
4: Un és alert que també ha sonat aquest matí a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona per l'augment del cabal del riu Besòs fins a 900 metres cúbics per segon. Una situació a l'Obra Zurriaga que, com pots observar, s'ha anat rebaixant, però pel que t'han pogut explicar alguns veïns de Santa Coloma de Gramenet, una imatge mai vista. Bon dia.
7: Bon dia, sí, exactament una situació que ha generat alguns moments d'angoixa a alguns veïns durant la nit, però ara amb el cabal més baix molts s'han apropat a veure el parc fluvial que està completament anegat i tancat. Una imatge, diuen, insòlita. Els escoltem.
8: Sí que ha estat tota la nit plovent, malent, no ha sigut una intensitat brutal com la darrera setmana, però es podia arribar a tenir desgràcies, òbviament.
9: Hem anat al riu aquest matí i estava, bueno, quasi desbordant, no? I ara ha baixat una mica, sembla, però sí que la força baixa molt fort, el riu.
7: Aquí, a Santa Coloma, s'han registrat més de 930 metres cúbics per segon, una dada històrica que multiplica 200 vegades l'habitual i que ha motivat les alerts a les quatre localitats veïnes, desaconsellant apropar-se al Besòs, però també aixoplugar-se en plantes superiors en cas de desbordament. Preocupa especialment la zona de la desembocadura del riu. Aquest fenomen inusual, com dèiem, ha generat expectació, però les autoritats insisteixen en no abaixar la guàrdia.
4: I a Barcelona també hem de parlar d'aquestes acumulacions històriques d'aigua, 200 litres per metre quadrat. Preocupa l'estat de les escoles. Aquest vespre es reavaluaran les infraestructures per decidir si totes podran obrir demà o no. Inundacions també a la Vall d'Hebron i abonats encara sense llum. Maria Huguet.
10: Sí, dels més de 18.000 clients que es troben sense subministrament elèctric a tota Catalunya, el municipi més afectat és Barcelona. Més de 3.000 clients afectats a diversos barris com Horta, Nou Barri, Ciutat Vella, Sarrià, Sants i Gràcia. S'està treballant per restablir el servei al més aviat possible. D'altra banda, encara pel que fa a les afectacions a la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que s'està revisant l'estat dels parcs i jardins, que no obriran en principi fins demà, i també les escoles per saber si demà podran funcionar amb normalitat.
11: El que estem fent en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles.